0: 2 por mediación del Castellón, el primero de Raúl y el segundo de Jacobsen. El Valencia se quedó con un hombre menos por expulsión de Sadik, pero siguió intentándolo y consiguió el tanto, el debut de Dieng, el lo goleador en el conjunto de Mestalla, no fue suficiente para los blanquinegros para conseguir la victoria. Vicente Abril es portero del Valencia.
1: Bueno, yo estoy centrado en el partido, en las oportunidades que me dé y bueno, yo seguir entrenando a tope y ayudando a mis compañeros. Bueno, al final no hay que hacer caso en pretemporada del resultado, es seguir entrenando como lo estamos haciendo, estamos confiados de que todo esto lo vamos a sacar y bueno, lo que he dicho, es seguir así y bueno, ayudando a mis compañeros y seguro que va a salir bien.
0: El Castellón consigue una victoria de mérito esta pretemporada, mientras que al Valencia le queda todavía mucho por mejorar.
2: Y el Villarreal venció 1-3 al PSV Eindhoven. Cuatro 4.000 personas participan en las fiestas de moros y cristianos en la Villa Chollosa. Allí nos vamos, Javier Sancho.
3: La localidad alicantina de Villajoyosa celebra desde este viernes sus fiestas de moros y cristianos, unas fiestas declaradas de interés turístico internacional y que se prolongarán hasta el próximo viernes, día 31. Unas fiestas que, a diferencia de otras celebraciones de moros y cristianos de la provincia, sí conmemoran un hecho histórico documentado, un ataque de piratas berberiscos que tuvo lugar en julio de 1538. En las fiestas participan unos 4.000 festeros y se celebran en honor a Santa Marta, que según la tradición intercedió en favor de los cristianos. Juan Torregrosa, vicepresidente de la Asociación Santa Marta, entidad organizadora de las fiestas, nos cuenta qué episodios se recrean este fin de semana.
4: El sábado lo que tiene lugar en las fiestas son el desfile moro. A las 9 de la noche se representa un desfile de las 11 compañías del bando moro que finalizará con el boato del rey moro. Y el domingo se hace un desfile que es el desfile del bando cristiano. Es el mismo recorrido y son las 11 compañías cristianas por las calles del pueblo y finalizará con el boato de la reina cristiana.
3: El próximo martes, día 28, tendrán lugar los actos centrales de las fiestas y por los que son mundialmente conocidas. Hablamos del espectacular desembarco berberisco atacando la ciudad tras ganar la batalla naval y por la tarde los cristianos recuperarán la ciudad.
5: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i ben de solet nutritiu. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
6: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. L'estiu avança quasi sense adornar-nos-en, però escolteu, encara ens queda tot un mes per disfrutar dels dies llargs de les nostres places i de les setmanes que tenim per davant per desconnectar o descobrir racons que durant la resta de l'any passen més desapercebuts. Dies on fa olor de mar, de sal i de tradició. Una combinació que fan que hi hagi celebracions que van molt més enllà d'un programa d'actes, més que res perquè formen part de la identitat d'un poble, tot i ser una festa declarada d'interès turístic internacional. A la Vila Joiosa, parlar de les seues festes és parlar de generacions senceres de famílies lligades a la pesca, als mariners i a una devoció que continua molt viva. Cada mes de juliol el port es transforma en l'escenari d'una de les imatges més emotives de l'any quan desenes d'embarcacions acompanyen la patrona de la mar en una processó marinera que és tot un símbol per als vilers i enguany el desembarcament arriba el dimarts 28, tot i que les festes ja han començat este divendres. Però darrere d'aquest moment hi ha setmanes de preparatius i una associació que treballa durant tot l'any perquè la festa continuï creixent sense perdre la seva essència. Enguany les festes tornen amb una programació molt completa amb activitats populars com el ja consolidat campionat de morra, actuacions, actes religiosos i culturals. I per conèixer tots els detalls ens acompanya Matías Romà, president de l'Associació Santa Marta de la Vila Chollosa. Matías, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Yolanda.
6: Els moros i cristians són la màxima expressió de l'essència vilera. Conta'ns què representen aquestes festes per a la localitat.
7: Sí, doncs és el que, conforme tu dius, és la màxima expressió de la festa perquè són les nostres festes patronals, les més importants, i duren tota una setmana i, en fi,

0: participa la gran part del poble per a demostrar a la gent que som festers i valencians i ens agrada molt.
1: I quin paper teniu vosaltres, l'associació, en lo que és l'organització de tota la programació?
0: Pues l'associació de Santa Marta ens dediquem a organitzar tots els actes. Des de principi d'any anem fent algunes activitats, però clar, per organitzar tots els actes que n'hi ha, les desfilades, tots els ambaixades i sobretot el desembarc, que és, es podria dir, l'acte principal de la nostra festa.
1: Matías, per a aquesta edició, quines són les principals novetats o els aspectes més destacats?
0: Doncs, Yolanda, t'he de dir que nosaltres, l'equip de la selecció ha entrat, van haver unes eleccions a final del mes d'abril, així que portem molt poc temps, ens hem trobat amb tota aquest maror, però bueno, nosaltres anem a continuar en la tradició que teníem normalment. Hem introduït algunes variants, però el que coneix les festes de la vila, doncs serà pràcticament molt similar a anys anteriors.
1: I com aplegueu aquestes festes, en este cas tu, sobretot, si és la primera vegada que eres el president?
0: Sí, doncs un poquet nerviós perquè volen que eixi tot bé. Són moltes coses que hi ha que tenir en el cap i preparatius i bueno, són molts actes. N'hi ha que gestionar a cada 5.000, bueno, 4.500 festers que són els que eixen, i també pues, tindre preparat per al públic que veniu a visitar-nos també un poc pensar en vosaltres i que gaudiu tots de la festa com toca.
1: Clar, perquè cada any són moltes les embarcacions que participen. Continua creixent aquesta implicació de pescadors i també de particulars?
0: Sí, perquè a compte que és un acte naval, és per la nit, a la matinada del dia 28, aleshores cal que tingui la implicació de patrons, de capitania marítima, bueno, les autoritats civils o legals, com si ho haguem dir, i clar, és molta gent que tenim que arrastrar, són molts festers que van a la mar eixa nit, i n'hi ha que tindre això molt en compte totes les circumstàncies.
1: Com s'aconsegueix a dia d'avui mantindre viva una tradició que està tan vinculada al món de la mar?
0: Jo crec, Yolanda, que és algo que des que eres menut ho tens o ho veus com algo normal, sí. Algo que està intrínseca en la personalitat de cada fester, perquè ho veus, ja et dic, una cosa habitual de tots els anys, i no sé, jo crec que el que ho veu per primera vegada sí que és veritat que es queda assombrat del que es munta eixe dia allí. La veritat és que n'hi ha que voler almenys una vegada en la vida, és un acte xulíssim, però per al fester pues, és algo que té, ja et dic, interioritzat des de molt xicotet, i per a nosaltres o per a tots els festers de la vila és algo que portem dins i que no és algo nou, saps? Sinó que des que tens consciència de la festa, doncs vas veient-ho i la veritat és que per nosaltres és algo normal. Però sí que és veritat que t'he de dir que per al que és foraster, el que ve de fora a veure-ho, és un espectacle únic.
1: Sí, és impressionant poder veure-ho i en directe i poder gaudir-ho.
0: Sí, sí, us convido a tots a veure-ho perquè la veritat és algo impressionant.
1: Ahí estarem, ja te ho asseguré jo. Matías, com hem comentat, és una festa que està declarada d'interès turístic internacional. Organitzar una festa així deu de requerir molt d'esforç. Per a vosaltres, quin és el repte més gran?
0: Requereix molt d'esforç, efectivament. Molt d'esforç, perquè són moltes les que estem tirant-li darrere de la festa per a que eixa tot bé. I el repte més important és, bueno, sobretot, que ningú s'espatlle, vull dir que tot el món acabem bé les festes, però si pensem en el que és l'espectacle, de tots els actes, per a mi el desembarc és el que més esforç requereix, perquè hi ha moltíssima gent implicada. Això per a nosaltres probablement siga el dia més important de tots.
1: També són dies on la vila reunís a centenars, però centenars de músics. Això com ho porteu?
0: Sí, és una altra de les coses importants. Els músics venen al voltant de 600, 650, si no recordo mal.
1: Mare meua.
0: Músics. Tenim un problema perquè ja saps que és una zona molt turística.
1: Sí.
0: I per a ubicar-los pues, és complicat, és complicat. Estem, una de les coses que teníem en el cap en la nova junta, no sé si per a enguany podrem aconseguir-ho, però bueno, ho tenim en el cap i és algo que per a nosaltres una de les coses capitals és aconseguir poder ubicar-los en zones que puguen estar bé i en condicions dignes per a fer la seva feina, que és la música. La música és una part fonamental de les nostres festes i, bueno, és una de les nostres reptes és aconseguir que intentar ubicar bé això, 650 músics que la veritat on estem i en les dates que són, pues no és senzill.
1: No és gens fàcil, no. I algun conveni en marxa o ja seria diguem, el primer acord respecte als músics?
0: Estem en això i estem parlant amb les autoritats en diferents tipus de diferents les autoritats per a intentar aconseguir de moment estem en això, intentant negociar-ho perquè ja sí, vam arribar a finals d'abril i pues lo que ens ha donat temps, estem intentant-ho i si no per enguany, per l'any que ve es pot dir que ho tindrem solucionat. Doncs... Bueno, almenys això és la nostra intenció.
1: Sí. Doncs Matías Romà, president de l'Associació Santa Marta de la Vila Joiosa, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
0: Doncs gràcies a tu, Yolanda, i a tots els oients. Gràcies per escoltar-me i bueno, esperem sereu tots benvinguts. Moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Igualment.
2: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: Pocs noms tenen un pes tan important en la història del nostre territori com el de Jaume I. D'ell i del seu llegat ens parla ara Imma Cerdà. Imma, bon dia vesprada.
3: Bon dia de vesprada, Yolanda. Viatgem en el temps. Concretament, el 27 de juliol de 1276. A la ciutat d'Alzira, tanca els ulls el rei més influent de la nostra història, Jaume I el Conqueridor. 60 anys de regnat que van canviar el mapa de la Mediterrània i, sobretot, el destí del poble valencià. La seva vida sembla treta d'una novel·la d'aventures. Nascut a Montpeller, el 1208, orfe de pare des de ben menut, criat pels cavallers templers al castell de Montsó, va haver de guanyar-se el respecte d'uns nobles rebels. Però la seva gran fita va arribar el 1238, amb la conquesta de la ciutat de Valencilla, l'actual València. El rei no va voler annexionar el territori a Aragó o a Catalunya. Va decidir crear un subjecte polític nou i independent, el Regne de València, amb lleis pròpies, esfurs i institucions autònomes. Sabent com pensava, gràcies a la seva pròpia veu, el llibre dels fets, la seva gran crònica autobiogràfica, on es conta els seus dubtes, les batalles i la seva fe. El rei recordava així el moment culminant de la conquesta de València, l'instant en què es va alçar el penó reial. I quan vam veure la nostra senyera dalt de la torre, vam desmuntar del cavall, ens vam girar cap a l'Orient, vam plorar amb els nostres ulls i vam besar la terra per la gran mercè que Déu ens havia fet. Fins i tot detalla els seus últims dies de juliol, quan malalt va abdicar en els seus fills per a tancar els ulls en la terra que ell mateix havia fundat. I com que van veure que la malaltia ens anava agreujant, van voler rebre el cos de Nostre Senyor Jesucrist. I es van despullar de tot el que teníem d'aquest món per a donar la nostra ànima a Déu. Però no podem deixar de costat Violant d'Hongria, la segona esposa del rei Jaume I i un dels personatges femenins més influents de la història de la Corona d'Aragó. Va actuar com a consellera política clau i va tenir un paper decisiu en l'estratègia i els pactes de la conquesta del Regne de València. Va participar activament en la recepció d'Abu Hamla, nebot del rei Moro Sayan, l'emissari enviat per a pactar la caiguda de la ciutat. El seu nom i segell consten directament en el document oficial de capitulació de la ciutat de València. Jaume I deixà escrit explícitament que no feia res sense ella. I diguem-los que no érem lligats amb la reina, que per res que ens diguessin no faríem acord amb ells si ella no ho sabia. Jaume I, un rei guerrer, però també un legislador que va plantar les arrels de la identitat del nostre país.
2: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
1: Yeah. Continuem relatant i aprofundint sobre la mort de Jaume I, però ara amb les paraules del nostre Fregina. Bon dia de vesprada.
4: Bon dia per la vesprada. Avui volíem recordar que demà, 27 de juliol, s'acompliran 750 anys de la mort del rei Jaume I.

0: canta Clara Andrés El rei en Jaume, una cançó amb música de Toni Xuclà i lletra de Joan Vilamala, inclosa al disc del 2009 Història de Catalunya en cançons 2.0. No és Clara l'única que li cantava el fundador del Regne de València, protagonista del 2026 que s'està declarat any Jaume I. El mateix 2009, al Tai li dedicava un disc sencer, Vergonya, cavallers, vergonya, una cantata conceptual sobre la vida i el regnat de Jaume I que reivindicava la seva figura en paradoxal contrast amb la situació política valenciana del moment. De fet, el títol Vergonya, cavallers, vergonya era una traslació a l'època contemporània del crit que el rei adreçà als seus cavallers reticents a entrar en batalla a Portopí, a Mallorca. Aquell disc contenia una cançó molt torbadora i emotiva. Una carta escrita per un immigrant marroquí integrat a la València actual i adreçada a Jaume I. Amb ella us deixem.
1: València, a 8 d'octubre de l'any 2008. Senyor rei Jaume I, amb esta carta vull...
2: Amb la cançó Senyor rei ho deixem, ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.